ara està de un lloc per poc de temps. No? Hi ha una maca i una famatge, maca... Ai, no! Ai, no, pico! What's in love? La pega. Dame, ja està. Faixo. El pito li que no te pateix, saps? Cosa roig i no, és més.